0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: Tremenda jauría,
2: tremenda jauría.
1: Y Sara Eve, desde América Latina.
2: Tremenda jauría, para todo, para todo, para todo.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de tres plantes que taparà el convent dels

Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, els tribunals i també el carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoinserció de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: i és exorci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Radio Contrabanda. Singing

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer en Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: Oh, well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó el dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: no es menos real el online, pero que se cambia un poco las cosas. Me parece que todos, en todos los campos del activismo político, estamos un poco a las vueltas de qué hacer con esto, con estas otras realidades, ¿no? Para mí, estar en la calle, no tengo la sensación de que estoy haciendo tanta una diferencia de lo que tenía unos años atrás. Yo no sé si se experiencia
1: sí,
0: la
1: sí que hay una diferencia bastante real en cuanto a años atrás, en cuanto a fuerza, en cuanto a poder continuar las actividades de una forma rotunda, de llegar más allá, de poder hacer más allá, de entender que no solo a nivel de fuerza, sino a nivel colectivo, eso que podemos hacer en conjunto también vaya más allá. Yo creo que eso se nota muchísimo, y cada vez somos un colectivo más mayor. O sea, esto también hay que entenderlo. O sea, no. Luego también yo pienso que, no sé, desde mi punto de vista, pero creo que si eso es lo que queremos, tenemos que coger fuerza para ir un poco más allá, más atrás, y rescatar gente, ¿no? También. Pero no sé hasta qué punto ese rescatar gente y buscar a nuevos aliados y no sé.
2: Se comienza por hablar, ¿no? Con agentes sociales, por ejemplo, sindicatos, lo que sea. Ya que lo que es la manifestación es un acto político prácticamente, y si es un acto político, pues tienes que hablar con gente que esté relacionado quizá con la política o con la sociedad, quizá, ¿no? O sindicatos, lo que sea, creo yo, digo yo, no sé.
1: Yo también lo pienso, ¿eh? Yo también lo pienso.
3: Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor, ¿eh?
1: Bueno,
3: ara parlo un momentet, eh? És a dir, jo crec que dir que abans fèiem, no fèiem, lluitàvem, això depèn, perquè jo ja vaig dir l'altre dia que hi ha moviments que han començat fa uns anys que eren minúsculs i ara són superpotents. Però per què? Pues perquè la gent ha treballat a peu de carrer. És a dir, a peu de carrer no vol dir els sindicats. Passo, o sigui, jo sóc molt sincera, el que està establert, el que treballa a través de l'administració, el que rep subvencions en el cas dels sindicats i en el cas dels partits polítics, està molt clar que ens ajudaran amb la mida de que els seus interessos siguin aquells en aquell moment, o que aconsegueixin vots o gent per estar amb el seu sindicat en aquell moment. Val? Jo crec que la feina s'ha de fer en un altre nivell. I ja ho vam parlar l'altre dia a l'Assemblea, crec, també, no? Entre si els CESMA s'ha d'anar només als professionals o també a la gent que hi va. O si hem d'anar a un lloc o hem d'anar a un altre. Jo crec que, per exemple, i posaré només a l'orgull boig per així una pinjalada, que es va dir i per actiu i per passiu, és l'acte està molt ben organitzat, però durant l'any no es fa res més. Això, si ho fas així, òbviament, el dia de l'acte som quatre que som els amics que no anem a prendre cafè, però gairebé. Val? És a dir, jo crec que durant l'any has d'estar, has d'anar, has de sortir, has de buscar anar als mitjans de comunicació, has de fer-ho a grups que estén als barris, contactar amb la gent i els llocs on nosaltres hem anat a presentar-nos com a Ràdio Nicòsia, ¿vale? I segueixo dient, és a dir, si no ho fem així, i jo una de les coses que vaig llegir, que vaig sentir últimament, és que es van anar a uns certs instituts, val? I també vam anar a una altra ràdio que estava un noi de Limanol, crec que era, no me'n recordo com es diu ara, que hi havia gent de
4: tot...
3: Exacte. Que hi havia gent de tot tipus. Hi havia un tio de 30 i pico d'anys, hi havia un altre de 24, hi havia un altre de no sé què. Trobo que aquesta gent amb la que hem anat és amb la que s'ha de treballar, és amb la que s'ha d'arrossegar. Vale, però no arrossegar perquè els agafes pel coll, sinó perquè ofereixes coses. És que si no, la gent no ens movem.
1: Però és que, sabes lo, perdó, sabes lo que passa, Júlia? Que tot això ja s'ha fet moltes vegades. O sigui, no venim de lluites. Pensa que Nicòsia té 30 anys. I en 30 anys s'ha fet...
3: I el moviment obrer en té molts i cada vegada de tornar a fer-ho, perquè el capital, la societat, absorbeix allò que hem aconseguit, perquè per això està. I per tant, cada vegada ho has de fer. No pots dir, és que ja ho han fet 20 anys. Mira, jo sento des que he arribat a Radio Necòsia, i perdoneu-me, això ja ho han fet. Això ja ho han fet. Això ja ho han fet. És a dir, això ja ho han fet, doncs pleguem. Sí, quedem a casa. És a dir, qualsevol lluita puja i baixa. Cada bon, qualsevol lluita ha de retornar a buscar coses que abans es tenien, però que millor no s'han seguit fent. No té res que veure que tinc que afegir. Jo fa, mira, des de les jornades del 76 que estic lluitant per les dones. Jo això fa 50 anys. Clar, hem fet moltes coses, clar. I ara es tornen a repetir coses que van fer el 76. Per què? Perquè l'Estat, o sigui, el sistema ha engullit moltes de les coses que nosaltres vam exigir, vam reivindicar i vam aconseguir.
1: Sí, però ara qui té força per moure tot això?
3: Pues a les jornades hi ha moltes dones i joves que estan movent. Per què? Perquè fa més d'un any, un any i mig, que estan muntant aquestes jornades, m'entens?
4: Sí, però un inciso solo. Sí, però, no, que no, o sea, que cuando...
3: No té res que veure el meu to, eh?
4: No, el tono, ya lo comprendo. Cuando habla Julia no cuenta el tono. Hay que mirar el contenido. Pasa que... Pero entonces, no, lo que decía Julia y Micaela, que digo que cuando en la asamblea no hablábamos de Nicosia, hablábamos de todo movimiento. Hablábamos. Claro. O sea, que cuando decías lo de la edad, igual yo también lo ubicaba en nosotros en Nicosia, que acabamos creciendo, claro, y tal. Es que... Y que aquí igual sí que hay menos renovación, claro, menos gente. Pero digo en el movimiento de...
1: Es que la fuerza no es solo uno solo, es todo el colectivo, sí. Toda la gente que hay, la gente que realmente tiene fuerza o no, sí, tiene fuerza. ¿Cómo estás tú para poder transmitir esa fuerza? Hemos ido a conferencias.
3: Sí, pero una suela creura, una suela creura,
1: si
3: cariño.
1: Yo me lo creo,
3: si
1: hija
3: una
1: mía,
3: está cansada,
1: si yo me lo creo.
3: Si una no diu, es que estem cansats o no sé què. Yo creo que o sigui, la força per lluitar va així, però quan, ho sento mica, però quan una diu estem cansats, no sortim, no hi anem i tal, això és per mi un missatge que no potència, t'ho dic sincerament, des del meu punt de vista, bueno, sinó que més aviat és allò de dir,
1: sí,
3: hòstia, tu, estem fatal.
1: Però igualment tampoc sirve de nada decir fuerza, fuerza, fuerza por todos los poros y no poder hacer nada. Quiero decir, al final... Cada uno tiene la fuerza que tiene para llegar hasta donde llega.
3: Això és una altra cosa. Si tu matices que cadascú té la seva força, això és una altra cosa. Estic d'acord.
1: Perquè somos un colectivo, no somos... No, somos un colectivo y cada uno tiene la fuerza que tiene para poder llegar a todo eso.
4: En la asamblea también salió eso, es que no me acuerdo quién había, ¿no? Salió la cuestión de que no, que uno siempre no está para darlo todo, ¿no? Que hay momentos, claro, en los que uno siempre no está para darlo todo para, bueno, mal, no está acercado. Sí, que hay momentos que uno puede ejercer esa radicalidad o ser a pleno, al 100%. Pero entiendo también lo que dice Julia, que claro, que se dice, bueno, ya fue, ya pasó, ahora otra cosa. Parece, obviamente, que para gente nueva parece que desanime o desarticule, porque pudiera parecer. Pero me parece importante poder ampliarlo. Aquí no estamos hablando de Nicosia, que estamos hablando del orgullo loco como excusa para pensar en general hasta la movilización nuestra de salir a la calle a hacer vida, qué sé yo, de ir sin, como acto político, salir a ver si me encuentro con alguien o a ver qué sucede, sin un objetivo ya pensado, ¿no? Que a veces sí que el activismo articula y nos genera una forma de vida. A veces hay gente que dentro del activismo ha generado su forma de estar en el mundo, ¿no? A partir de ahí. Pero a veces hay otros activismos que son ya de cuestiones más mínimas, que uno sabe que está haciendo un cierto activismo, ¿no? Que está yendo a la calle, que se está encontrando con otro, que está generando redes, y eso cada vez que nos cuesta más. Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor, claro, pero fue diferente. Y creo, claro, que en este tiempo en el que estamos ahora sí que es diferente, y creo que obviamente las nuevas tecnologías están influyendo de forma drástica en nuestra forma de relacionarnos en la presencia y en la calle. Creo que sí, creo que es así, porque de hecho ahora todo se gestiona desde ahí, desde, claro, desde las relaciones íntimas, se relacionan a través de online. Pues,
3: a veure, jo el que penso és, qualsevol moment ha tingut els seus moments, qualsevol lluita ha tingut els seus moments que absolutament ha tirat enrere, que l'han matxacada, que l'ha perduda, però clar, és que la lluita és això, és que si siguéssim sempre estupendos, ja hauríem guanyat, tindríem un sistema de puta mare, el que volem nosaltres i tal. però evidentment no és així. Evidentment, el sistema és infinitament superior a nosaltres, té molta més força, i el que hem de tenir en compte és que, òbviament, hi ha moments en què nosaltres ens retirarem, i no passa res, entens? I després tornarem, i hi haurà gent que vindrà, gent que retirarà, gent que tornarà. Mira, amb aquestes coses de fer l'activisme individual, a mi són coses que m'agraden molt. I avui us posaré un exemple. Per exemple, a la meva escala hi ha 3 pisos. En un hi viu 10 persones, a l'altre 8 i a l'altre 12. Bueno, doncs amb aquests 3 pisos n'hi ha un que, pel que sigui, hi ha una comunitat índia i sikh que són més propers. Doncs avui he anat amb un d'aquests nois sikh, que està a la meva d'allò, que ha estat una manera de connectar-nos, d'anar a passejar pel barri, en llocs que ell me diu, li dic, has venit per aquí? Diu, no, nunca. Del barri, Hem anat a prendre un cafè, hem anat al gimnàs, s'ha apuntat al gimnàs. Jo crec que això és una de les coses que ens està faltant. Fer comunitat. No dic que es faci tothom. A millor hi ha gent que... Jo parlo molt i parlo tant. Hi ha gent que millor no li ve de gust i no té aquesta possibilitat. Però crec que es pot fer el mateix individualment o es pot fer dins de comunitats que costa entrar, però que s'ha de fer. Perquè si no, no ho talles. Perquè els moviments, si ens quedem amb nosaltres, doncs ja ens ho tenim tot dit.
4: Sí.
3: Jo. Més o menys, perquè evidentment jo segueixo insistint que els moviments canvien, coneixen coses, s'han de modificar, s'han de canviar els tipus de lluita, perquè no pots lluitar igual que fa 50 anys, val?
2: I jo crec que aquesta societat, més que donant-nos més llibertat, ens ha enquadrat. Ens ha enquadrat, ens ha diluït en certa mesura i hem de tornar, com dius tu, a tornar a tenir aquesta unitat d'acció, m'entens? És una mica això, tindríem que tenir, parlar amb la gent, dialogar, reunir-se amb aquest, parlar amb un altre, amb qui sigui, però hem de parlar.
1: Para hacer eso,
2: pues todo el mundo, desde que todos tenemos capacidad para hablar, pues podemos hablar. Creo que es esto.
1: Bueno,
2: hombre,
1: vale.
2: Si tú crees que no puedes hablar, pues no sé.
1: Bueno, pues no
2: sé. Pero yo creo que sí. Yo creo que podemos hablar. Se puede hablar. Otra cosa es que alguien no te hable con respeto, o alguien te hable así, o alguien te hable mal. Claro, no vas a hablar con esta persona. Yo, por ejemplo, cuando veo una persona que me habla así, pues no hablo con esta persona.
5: ¿Como yo?
2: No, contigo no. Contigo hablo perfectamente. Pero, por ejemplo, tener una idea de unidad, de que nosotros decidamos lo que queremos un poco, en parte, que no nos encuadren. Es que nos han encuadrado, que es lo que he visto yo, que nos han encuadrado.
1: Mira, yo
2: y
1: creo...
2: Y por eso estamos así, creo yo.
1: Yo creo en una cosa clara, ¿vale? Independientemente de lo que podamos hablar.

0: Bueno, pues nada, otra vez aquí y ahora sí que vamos por el programa.
1: Y no adaptats.
0: Venga. I sí, senyores i senyors, avui parlarem sobre el procés. Sí, senyors, sí, sobre el procés, sí, senyors. Sobre la moguda aquella de les hòsties, com va anar tot, abans de les hòsties. Bueno, una mica la pel·lícula de com va anar tot, i gràcies a Loreto i Pedro Pico estarem parlant, i luego vendrà David Vitoriano, i bueno, ja farem el programa.
1: Mengen. Però a mi m'agrada fer hincapié com l'Estat pot manipular les coses per fotre tot una detenció de la gent que s'està manifestant, fer que és una rebel·lió.
0: Sí, sí, sí.
1: O una sedició, si són polítics.
0: Sí, sí.
1: A mi el tema és complicat, eh? Tots hem sortit al carrer per alguna cosa, però és d'agrair que ens posin el tema, no veiem com va anar.
0: Bueno, clar, clar. Ponem-nos antecedents.
1: És que com estic menjant...
0: No, ja, bueno.
1: Pedro Pico, estic menjant i és que no he dinat, tinc molta gana. Pots posar-la tu, sisplau, una miqueta.
2: Com va començar tot, que ja... Va haver-hi una manifestació massiva l'11 de setembre que va acudir molta gent i bueno, també havia passat lo del...
1: Lo de... Los muertos, bien.
2: Que havien tombat l'estatut, que havia fet un referèndum i s'havia aprovat per referèndum l'estatut i luego els jutges ho van tombar. Això també va mosquellar a molta gent. I...
0: Bueno, y aparte el Juan Guerra, este, vanagloriándose, riéndose de cómo se habían cepillado el estatut, ¿no?
1: Ya ahí, lo
0: bueno.
1: Pagaréis, cabrones.
0: O sea, la gent, doncs, una cosa darrere de l'altra, van veure com anaven tombant coses que anava demanant al poble de Catalunya i al govern de Catalunya.
1: Sí, jo m'encargué de meterle mano a quien me gusta.
0: Pedro Pico. Bueno, bienvenido, David Vitoriano.
1: Sí, Lucas, te hemos saludado, ese clan. Yo la boca plena. No.
3: Salud.
1: Tenemos un buen programa.
0: Sí. Pues bueno, a ver.
1: Yo lo puedo decir como desde a través de sus sentimientos y emoción, como ha sentido. También seguramente no todos subirán, o pueden ver igual.
0: No, claro, ya diferentes formas de
1: verdad.
0: Claro. Pedro Pico.
2: Y luego también va a pasar que era la época de la crisis, que el que era presidente de la Generalitat, el Artur Mas, va a demanar pasta a Madrid, no se le van a durar, y es va a mosquear una mica. Y...
1: Porque no, es que no era el Pujol, ¿quién se sabía hacer? Sí. Si no se importaba todo cap a casa.
2: Y también ya habían comenzado las retalladas, abans de todo eso ya habían comenzado las retalladas, i Convergència i Unió, bueno, ara pues, diu Junts,
1: no sé, PDeCAT,
2: bueno,
1: que són...
2: Bueno, en aquest moment era Convergència.
3: Aquests es paren pujar el carro, de la independència.
0: Home, clar, sí. És, tota la...
1: Són els socialistes.
0: Tota la vida el Pujol deia, no toca, no toca, i de repent va canviar el discurs. Ara toca.
2: Sí, perquè el Mas havia fotut unes retallades a l'hòstia, en educació, sanitat...
1: Perquè no hi havia pressupostos, també s'ha de dir.
2: Sí, bueno, que va demanar a Madrid i a Madrid no se'ls van donar. I llavors també va, a les enquestes, pues a Convergència i Unió va baixar molt. I llavors ahir l'Artur Mas va a començar a parlar d'independència per a tapar les retallades. I per fer-se ahí el guai que li apujés el poble i així que li votassin. Entonces va anar ahí d'independentista, sí, i va començar a hablar.
1: Jo el primer cop que vaig sentir això me'n recordo que era baixant per la Font del Gat, seguia,
0: una
1: i
0: noia.
1: Volem la independència, volem països catalans. Sí, pues esta de las primeras que, mucho antes de esto...
3: Sí, de fa molts anys, això,
1: Hombre, yo era pequeña, sí. Tú, bueno, no, tú estabas de huevo a huevo, ¿no?
0: Bueno, és que, a veure, si som, si som sincers...
1: No és una qüestió d'ara, portem des de fa segles demanant...
3: Sí, sí, segles que ja es parlava del problema català.
0: Més de tres segles, sí, sí, això és la història.
1: Com totes les llunes es posin d'acord, saps? Tothom es posi d'acord no, i és el que va passar.
0: Clar. Bueno, hi va haver manifestacions de varios milions de persones que gairebé mai havia passat des del començament de la...
1: El 11 de setembre no s'havia vist.
0: És el 77.
1: Si busques les manifestacions que es va juntar tothom en el 11 de setembre, la gent estava esgotada, cansada, ens retallaven per tot arreu. Se juntaven moltes coses. La il·lusió, lo supieron vender, és igual, vull dir-li com vulguis.
3: Home, va ser molt maco, eh?
1: Sí, bueno, i us parlo per al començament. Després, si voleu, ja entrarem en un dels temes. Estic parlant que va ser fàcil de poder...
3: Jo tots els 11 de setembre vaig al dematins, vaig al Fossar de les Moreres.
1: Jo no.
3: I fem...
0: L'ofrena, no?
3: No, bueno, una... fem
1: un vermutillo, coño, un vermutillo.
3: No, no em refereixo.
0: També pot ser, eh?
1: I l'altre me lo callo.
3: Una entrega floral...
0: Ah, bueno, fer,
3: una penya barcelonista que jo vaig ser membre fundador, crec que tindrà 30 anys ja aquesta. I bueno, homenatgem els caiguts.
0: Clar.
3: En bueno, 1714.
0: Jo de comentar simplement que jo aquests dies que passejava per ahir per Barcelona, jo vaig estar en moltes mogudes d'estes de... dels dies anteriors a tot això que han dit i tal, havia nens petits, estaven els seus pares, estaven jugant, feien concerts, de tota aquesta moguda de que van dir la Guàrdia Civil, que van fer, no, de tota aquesta, van destrossar cotxes i tota aquesta això que van dir de...
3: Ells
1: hi van destrossar els col·legis, que n'hem molt gravats. Tu vols anar a les coles, que després els nens tenen que anar a estudiar allà.
0: Però que estem parlant ja del 1 d'octubre.
1: Però
0: ja està
1: parlant d'abans. Sí, sí, d'abans. Deixa-ho parlar, perquè si no podrà portar-ho.
0: Jo no vas veure res de follón que com ho van dir ells, no?
1: Pues jo sí.
0: Estem parlant de coses diferents, però bueno.
3: Sí,
1: potser sí.
0: De moments diferents.
1: Ah, val.
2: Es va fer una primera consulta, un referèndum, al novembre.
1: Sí.
2: No recordo
3: que vaig anar-hi també.
2: Que no, sí. Perquè no, ahir no va passar res, ahir no, va passar una cosa tranquil·la i...
0: Sí, sí.
2: I bueno, entonces, i llavors això s'estava empipant els de Madrid, estaven ahí molts mosquellats, pues estava el govern del PP, i bueno, però jo lo que penso que l'Artur Mas anava d'independentista per tapar les retallades. Luego es va a sumar un altre partit que Indepes no té res, que són Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, que aquests tios
3: Esquerra Republicana de Catalunya aquests, són independentistes
2: bueno,
3: des del principi.
2: Bueno, són les bases, els que estan a dalt no se'l creuen ni ells. És una gent que viu d'això, d'anomar-se independentista, ni són independentistes ni res. Van allà a viuda del compte com tots els polítics. També es van... I, bueno,
1: quin color toca de moneda el verd? Vinga, pues, sí. Verd. Quin toca el vermell? Surt el vermell. Hi ha gent que és així. Perquè el poder corrompeix, ja ho sabem.
2: I bueno, és un partit així de dretes com era la Convergència, pues, de cop pues, sembla que va així d'independentista, revolucionari, i feia molt poc que havia la llei mordassa i tota això l'havia votat el de Convergència.
0: La patada en la puerta?
2: Sí, les hòsties que van fotre quan...
0: Ah, no, la llei mordassa era altra cosa, perdó.
2: Les hòsties que van fotre quan el 15M, també els Mossos, les càrregues, també les mandaven els de Convergència. I de cop i volta, pues, es tornen ahí... Hay rebels ahí contra l'estat espanyol, però bueno, això era... La gent s'ho creia, jo no m'hi creia.
3: No, jo no m'hi creia.
2: I, bueno, es va convocar la consulta aquesta de novembre, bueno, no va passar res, i després va vindre la del 1 d'octubre, que ahí se va... I, bueno, ja... I això ja estàveu vosaltres, no, també?
1: Sí. A mi el que més m'agrada és que, bueno, diguéssim que quan passa tot això, ja sabem, ens prohibeixen votar, dir d'una altra manera, no ens deixen votar. Llavors, seguim fent la broma, ¿dónde están las urnas?
0: Claro.
1: Uy, tampoco lo enciendo, coño. O sea, anda, que bien que lo hubiera hecho.
0: Sí, sí,
1: pero
0: sí.
1: No me habéis visto, iba directa. Yo creo que debe picar mucho ver que ellos lo tenían clarísimo, que no íbamos a hacerlo. Nos avisaron y eso estaba vetadísimo. Y no pensaban que lo fuéramos a hacer. Por eso nos metieron en tanta contundencia. Pero, hostia, si tienen más excusas que yo. ¿Quién son más excusas? Per demanar el 55, que ha de ser el president, que passa al Senat, que està apoyat, que por cierto l'apoyó el PSOE.
0: Sí. No, va, clar, clar.
1: El PSOE teóricamente dijeron, bueno, vale, yo me puedo continuar, no sois muy duros. Va a ser un poco fuerte.
0: Sí, sí, no, fue así, sí.
1: Y el Ciutadans.
0: No, no, Ciutadans.
1: Esos son los que le apoyaron para que claro, cuando se vota en el Senado, entonces sí que ya puedes llevarlo a cabo. Pero esto que se hace cargo, señores, porque él, el ungido por Dios, aunque no tenga, él no puede por sí solo hacerlo, pero luego como es jefe de Estado y sobre todo de los militares, comandante en jefe, ¿no se
0: jefe,
1: llama?
0: Sí, sí.
1: Comandante en jefe, puede tomar las determinaciones de ocupar todo un lugar. Y en este caso se llamaba Cataluña el lugar que ocuparon. Y nos jodieron, sí. Pero bien dados. Cuando se quería votar, la gente se enfadó mucho y aquí subió como la espuma por culpa de ellos mismos.
3: Claro.
1: Porque cuando tú pacíficamente vas a votar y a los abuelos te los llevas en volanda, les pegas porrazos a los niños, a las madres, a la embarazada, indiscriminadamente, y no estás ejerciendo ningún tipo de violencia, el pueblo se enfada y se enfadó mucho.
0: Hay que decir una cosa, que hay gente joven que por suerte o por desgracia estamos acostumbrados a las movidas y tal, pero había gente mayor que en su vida se había metido en follones y no, sí, tenían, no, por qué estar acostumbrados a que les putesen hostias y nens tampoco. O sea, es que va a ser una ida de olla de ells
1: a mi hija,
0: a Conjunan.
3: Yo vaig sortir corrents de casa d'on vivia abans, corrents cap aquí, cap al barri, a defensar els meus pares.
0: No, clar, clar.
3: Efectivament.
0: Això.
3: Va ser una molt fort, eh?
0: Va ser una ida d'olla d'ells.
3: Va anar corrents a defensar.
2: Hi havia també gent que no era indepe i...
1: Aquí està, no, és Ciutadans.
2: I que aquell dia no pensava anar a votar.
1: O sigui, almenys no, o no la independència.
2: Bueno, se la soplava, no sé.
1: Bueno, però hi ha gent que va canviar el vot, inclusiu.
0: Sí, sí, no, jo sé d'una persona que m'ho va dir precisament.
2: Hi havia gent que no...
1: No anava a votar.
2: No anava a votar. Però quan va veure les hòsties i tot això, el que està, la salvatjada que van fer ahir els guàrdies civils i la policia, pues va gent que va veure això i, hòstia, pues ara vaig a votar. Perquè aquesta gent que està votant, que és això que deies, que era gent major...
1: Jo recordo unes imatges boníssimes, tristes, però bones que estiguessin gravades. Era a Gavà, els col·legis d'aquests així, i en els Picoletos, i els Mossos estan queixant de la manera
0: que
1: estan tractant a les persones.
0: Va ser molt bèstia.
1: Dice, cállate! Calla't, que tu tampoc entraràs. ¿Sabes? O sea, con una soberbia, el Picoleto...
3: I els bombers es paren defensar.
1: No, home, els bombers estaven... Solen ser de la penya de carrer, saps?
0: Jo vaig veure diverses coses... Jo vaig veure diverses coses que no havia vist en ma vida.
3: Jo vaig al·lucinar molt.
0: Quan... Jo vaig al·lucinar molt, també, perquè la falta de professionalitat dels Picoletos, dels maderos, sobretot dels maderos, aquella imatge... dels maderos dient dejadnos trabajar, dejadnos... No havia estat en la meva vida havia vist tios dient dejadnos trabajar, dejadnos actuar.
1: Però la conseqüència d'un 155...
3: Que les queremos cascar.
0: O sea, no l'havia vist mai. I policia enfrentant-se a ellos. Esto no havia vist nunca. Nunca havia vist... O sea, vale, ellos, bueno, tenen mogudes i tal, como es normal, pues son personas también, y a vegades, pero bueno, sí, algunos que son personas.
1: A voltes.
0: Algunos son personas y tal. Pero bueno, no más veure això, els Mossos intentant parar la ida de olla d'aquesta gent, porque allò, per mi, va ser una venganza. va ser una venjança. Estaven cremats, no sols de la gent, deien, els piolins, ja, ja, ja, ja. O sea, jo crec que això, a part d'això, de la venganza, va ser... O sea, perquè lo de la independència la podrien haver tombat administrativament. No feia falta aquesta contundència. I va ser un posicionament marcat de nosotros somos acá, ¿saben? Bueno. Como lo de la Podemos. Era lo de a por ellos. Lo de la por ellos.
3: La ràbia i la tírria que tenen els catalans el resta d'Espanya.
1: Bueno, això ho podrem allargar en algun moment. Potser no és avui, però això és un altre tema que quan estiguem acabant us diré, perquè penso que no arribarem a poder explicar.
3: Podem fer la segona part.
1: Sí, segur, perquè no es podrem. Perquè la conseqüència primer del 156, suposo que el 56, a mi no, el número més... Sí. La tens tu, no? Estàs, diguéssim que podem...
2: La conseqüència que... Què va passar?
3: Que van anul·lar
0: l'autonomia.
1: El Parlament...
3: L'autonomia, clar.
1: Sí, exacte, el Parlament... Saps bé? El vicepresident, els consellers... Estan agafant noves eleccions... La policia estava... O sigui, els Mossos estan sota les seves ordres...
0: Clar.
1: I després tot el que s'ha diguin... Els beneficis de ser espanyol
0: sí.
1: també se'n tallen.
3: I tots els problemes judicials que va tenir el cap dels Mossos d'Esquadra, què?
1: Espera, que t'anava a dir una altra. Perquè tota aquesta gran invenció de sortir d'empreses, la van crear ells mateixos.
3: Sí, bueno, però...
1: Amb aquesta inestabilitat.
3: Ja tornaran.
1: Sí. Saps? La inestabilitat de les empreses que estan aquí i veuen, això potser es torna una altra guerra civil.
0: Ah, sí, que se van anar moltes empreses. Calla, perquè veien...
2: La Caixa...
0: Sí, van...
2: La Caixa i...
0: Bueno, i la jutgessa, la jutgessa va dir...
1: Vull dir que com ho van fer, perquè diuen, és que el lloc on quan havia los castillos, no? Si passen hambre, seguro que se rinden.
0: Ja, bueno, clar, això lo del... Clar, ja sé com lo que vos dir. La jutgessa va dir explícitament, o sea, lo va dir molt clar, no estorbeu l'activitat normal, o sea, social, que el follón aquest que van fer... Estaven contravenint una ordre directa de la jutgessa. O sea, la policia que té que complir les lleis estava descomplint les ordres de la jutgessa, que va dir que no estorbeu la normalitat de l'activitat social d'ells.
1: A part que ja era normal que tinguessin gelos perquè com es cobren diferents sous i que ens odien, a més, però a més es van queixar i per això els van posar el que deies al cap, pues el van acusar de sedició per no haver donat cop de porra més durs. Perquè havien sigut molt durs. Que no era manera de fer la feina.
0: Clar,
1: no? Clar, ja sé que li saltin a l'ultra, d'una manera. I sin coix. La sangre. Era indistint... O sea, que alguna vegada... Perquè no li peguis. Si ho escoltes... Bueno, no m'agrada pasma, però... Hòstia, els altres són pitjors.
3: Jo vaig veure una pintada que posava. A mi no, només em peguen els Mossos.
1: No, és una mica això. Bueno, si t'apaga algú que sigui el sangui tu. Que els altres ens odien tant que ens maten. O sigui, no és que em peguin, és que em maten.
0: No, bueno, jo va ser molt bèstia. I va haver gent que quan jo vaig sentir encara em va... Bueno, l'altre dia vàrem posar una altra vegada les imatges i em va posar una altra vegada la mala folla dintre del cos, no?
1: Saps on veig les imatges? De les tanquetes a la Diagonal.
0: Ah, no, clar, això no va sortir, no?
1: Sí, bueno, va sortir per la televisió.
3: No, sí. jo vaig veure una foto que era...
1: Però les músiques no, però... segurament ja no estan.
0: No, clar.
3: Però que hi havia... Me'n recordo que li vaig dir a la meva...
1: Va ser grave, però si bé semblava.
3: Estava una altra feina i li vaig dir a la meva jefa, has vist la Diagonal plena de letxeres? I em diu, què és una letxera? I dic, hombre, la furgoneta és esas que reparten letxes.
0: Vale.
1: Pues sí que reparten, sí. Bueno, y luego nos vienen los ocellets. Luego viene el grupo dels ocellets, el violín.
0: No, clar.
3: Bueno, això va ser molt bo, que ridícul. És que hasta per això han de fer el ridícul.
0: No, clar.
3: Fins a l'últim moment, fent
1: sí,
3: el ridícul.
1: Sí, però això ja ho m'avaven, perquè el Rajoy ja havia avisat. De la seva manera, no volia ser de contundent.
0: Oi, un detall important...
1: Com a nivell polític, no estic parlant com el que jo m'agradaria sentir com sentiment, sinó intento dir com política, i segurament això ja s'estava... Ja feia un temps que s'estava dient, perquè ja havíem tingut...
0: Estava coent, sí.
1: Ja havíem tingut un abans davant d'aquest referèndum. I ja li havien tocat el crustó. Que pensaven que es pararia això, però no es paren. Bueno, i com ho fan?
3: Pues pensava, infiltren
1: agents, és el moment de l'espionatge, de l'infiltració d'agents, als ateneus, a tot arreu van infiltrar policies.
0: És veritat.
1: Recordeu-se també.
0: Sí, sí, me'n recordo ja.
2: Fotem una cançó?
1: I... Sí.
0: Bueno, un detall important, abans de posar la cançó, pensem que eren una pinya entre ells. Doncs els superiors de la policia els van... els seus...
1: Quins? Els nacionals?
0: No, no, els superiors de la policia nacional, els barcos, els vaixells, els posien una comida de merda. O sigui, ni siquiera els trataven bé ells.
3: I a més, no, ja es veu que varen denunciar que les habitacions eren una merda, que tot... Que
0: perquè
3: veixi.
0: Sí,
3: malament.
1: Van anar a algun lloc, no era Mangrati, però era molt a prop. Sí. No sé,
0: Calella,
1: Santa Susana, no van rebre per aquella zona, Però Santa Susana, a mi ja sempre que tenim el festival, perquè van anar a parar allà els fatxes, doncs ara tots els fatxes van anar a Santa Susana, els agraden molt. Pues, els fotien a fora. No els hi volien llogar a les habitacions.
0: No, no, clar, sí.
1: No sé si se'n recordeu d'aquestes.
0: Sí, sí que me'n recordo. Ja te digo.
1: Jo m'acordo d'una frase molt bona, que la tinc apuntada, però si no, no m'acordaré. Que d'aquestes frases així, que són com bum, la gran bomba. Esto es un atentado contra los intereses de España. Sabéis quién es, ¿no?
0: Hombre, el M. Rajoy, ¿no? Sí.
3: Pero, ¿quién, pero todavía no ha quedado claro quién es M. Rajoy.
0: Sí, ¿no?
3: Yo no creo que no...
0: Aquel del alcalde, ¿no? Era...
1: Esta también te va a gustar.
0: Es el alcalde el que nos dijeron.
1: Te va a gustar también esta...
3: canción.
1: Sí. Seguro.
0: Señor Guardia. Sí,
1: sí. Lo que pasa ahí...
3: Estás perdiendo los clínicos.
1: Es que vaig estar... Som...
2: Molt culés.
3: Sí, molt culés.
0: Molt culés.
3: Som de parellà de Sant Andreu, em penso, si no m'equivoco.
2: Un Martorell.
3: No, Martorell. Ah, no sé.
1: Bueno,
3: som
0: martorellens.
1: És català.
0: Som catalans, som de casa. Ja.
1: No, bueno, de català, no sé. Que surti, va. Com es diu la pel·li aquesta?
2: Va posar la cançó de Despacis Clinis, Senyor Guàrdia, sí. De, del 1 d'octubre. Les urnes i tot això.

0: va haver recolzament violentament rebutjat per les forces de, allà d'Espanya. O sigui, ja veient que es va manifestar recolzant a la gent de l'1 d'octubre i va ser, pues, bueno, també...
1: brutal.
0: Li van donar, però... Li van donar hasta
1: la Madrid em sembla que els van donar més que a l'altre Catalunya.
2: Està en un moment perdida.
0: Sí, sí, que va gent que va recolzar a Espanya, a Madrid i a diferents llocs, va recolzar.
2: Més que aquí... Claro que no se les descantien, que ellos van fer otra guerra. Claro, ellos estaban muy pendientes de tenernos a correr a pieta y con bolsal y que nadie... del Estado se les escapara, porque podía saltar rápidamente en Madrid, que una pasará, y los Euskadi, y hasta los gallegos, lo que pasa es que tenía hermanitas que a lo mejor se lo baña bien.
0: Sí, bueno, claro.
2: Pero era muy fácil, era muy fácil. Y que tampoco se pretendía eso, que se revolucionara el gallinero, porque nadie realmente queremos una guerra.
0: Bueno, de fet, ya...
2: Nadie la queremos, lo ya... que quieren es que me pisen.
0: Hi ha una actriu catalana, que no, me sembla que o és molt gran o s'amor, no sé, que va dir a la gent d'Espanya i de diferents llocs nosaltres no ens independicem contra ningú, o sea, no estem volguent anar contra ningú. O sea, és una cosa que va dir...
3: Jo no sóc antiespanyol.
0: Clar.
3: No en volem formar part de l'estat espanyol.
0: Era una cosa que semblava com que era un atac contra Espanya i tal, i no, la, no sé si la Carulla o una d'aquestes va dir que no, no, que nosaltres no ens manifestem contra ningú.
2: No, hi ha gent que no. També van sortir cantants molt típics d'aquí a defendre això. El primer que va sortir, un dels primers, va ser el Serrat.
1: Ah, però no... Ah,
2: no, sí, per la de la independència. Sí, van bé bastants. Uns altres no. Com pot ser Estopa, doncs van dir que no, que ells no volien independència. Però t'ho diuen la cara, i a mi això em sembla bé. No, majoritàriament tota la gent que ho deia eren no, per dir-ho d'una manera, nouvinguts. O sigui, gent d'arrel, de fora d'aquí, bé, no els interessa per res. Si no ets català, no t'interessa la independència. És més complicat que t'interessi.
0: Bueno, però també hi ha un grup de gent d'Espanya que va solidaritzar-se amb la gent independentista de Catalunya. No me'n recordo com es deien, però també van posicionar-se en contra d'Espanya, no? O sigui, en contra de tota la moguda que... No sé si us recordeu això.
3: Sí, sí, em sona.
0: Que això també va... Això també li va doldre bastant. I bueno...
1: Bueno, i després dels fets d'octubre, aquesta del referèndum, va haver una vaga general.
2: Sí.
1: Un dia de vaga general.
2: Després del primer dia de vaga, de Mani i Putin,
1: sí.
2: Que ja es deia vaga sí, vaga
1: sí,
2: general.
1: Ja es veia venir. Sí. I bueno, ja a la vaga, pues, era curiós que jo, uns col·legues meus m'han dit que hi havia més gent anarquista que indepe, perquè
2: al
1: matí es va fer una concentració davant de la seu del PP al carrer Urgell, i allà estaven totes les banderes de la CNT, i després a la manifestació de la tarda també van acudir molts anarquistes. Pero bueno, los anarquistas no eran independentistas, pero estaban en contra de la represión policial que habían hecho.
2: Pero es que allí va a sortir y fins y todo la yaya a decir que eso no estaba bien. Que
0: habéis
2: pagado al subnet.
3: Bueno, es que
2: había preguntas estúpidas de gente fuera de aquí, de prensa, que decían, ¿los tus padres usaban? ¿Y los tus boys? ¿Y cómo se sienten? ¡Digo, orgullosos! Porque ellos no pueden hacer y me apoyan a mí.
3: Y no sé si os paro de una cuenta que... la barbària va ser pel dematí. Després, a migdia, de sobte, va parar tot de cop. Això és que algú d'algun lloc va trucar i va dir, pareu això. I es van cagar els espanyols.
2: La que tu dius el dia d'abans de la vaga general, em sembla que va ser aquella que van tirar les bosses de basura. Jo me'n recordo que anava jo amb les meves filles i buscant bosses de basura per tassar-hi davant de la delegació del govern.
0: Ah, sí, no, clar, sí.
2: No, clar, jo el tinc al costat, o sigui, m'assajava cada dia.

0: Bueno, i hi ha una víctima.
1: Només volia xafardejar.
0: Se'n diu Roger Espanyol, no? Se'n diu el noi aquest, no? Que li van fotre a l'ull.
2: Sí, sí.
0: Bueno,
2: sí.
0: Avui ha sortit...
2: No li parla penya barcelonista, aquest noi, és que senyor. Doncs
0: pues, va sortir... bueno, es veia claríssimament l'antidisturbi aquest que enfocava això de les boles aquestes, sí, contra el terra, i li va donar... O sea, era una prova claríssima, no? O sea, la prova era... o sea, no havia marge per l'error, no? I bueno, encara estan liats i tal, no? I a part, una altra cosa, que les boles aquestes estaven prohibides aquí. No podien fer-ho.
1: Sí.
0: Fer-ho contravenint una llei que...
2: Catalana, sí.
0: Catalana, sí, sí.
1: Em sembla que la música vols acabar de dir alguna cosa?
3: Podia posar una cançó?
1: Va, mentre que la poses, només m'agrada dir... Sí, sí. Vols dir alguna cosa, tu? No, que ens tractaven a nosaltres com si fossin terroristes, o menys que terroristes. Bueno, ja, sí. Perquè penseu que la llibertat de premsa no existia. Sí, aquí sí, però fora d'aquí no. Perquè l'Estat ho tenia tot supercontrolat. Llavors, tot el que passés cap a la resta estava molt filtrat. I nosaltres només es vèiem... Que nosaltres clamem en cotxes, que nosaltres, que saps, que nosaltres, jo, però no veien el que feien la policia. Ho sé perquè hi va gent que va vindre aquí i va dir, això a nosaltres no s'ha llegado.
0: Exacte.
1: Os tratan de vàndalos.
2: Sí, no, i jo me'n recordo perfectament que abans de tota aquesta moguda, jo vaig anar a treballar a Madrid i al migdia vaig anar a descansar una mica, una estona, res, mitja hora a l'hotel, i vas posar les notícies de Telemadrid per curiositat. I vaig al·lucinar. Los catalanes i los catalanes i los catalanes i los catalanes. Era el monotema, però això fa molts anys. Los catalanes i los catalanes.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: I li dic a un company de Madrid, escolta, que he vist les notícies i això no...
1: Això no és veritat.
2: Això no va així, eh?
0: Estàs viaixat.
2: Em deia, sí. Si és així...
0: No, tio. T'estan enganyant, no, macho.
1: Mira Barcelona i ho veuràs, nen. Això li em dia un d'Andalusia. Va vindre que va...
2: Els catalanes i los catalanes. Era el monotema.
1: Aquella que tenim una cançó bullíssima.
2: Era el monotema.
1: Mira, que aquesta t'agrada.
3: La cançó de Utsioka...
0: Utsioka 95.
3: No són espanyols.
1: A tu no t'agrada aquest, sí, no?
2: Sí, són amics meus.
4: Sí, els coneixem, sí.

0: Keep the beat going, keep the beat going.
1: No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Hola, sóc la Sandra Oide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si no es ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec

per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo, igualment crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.